El Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que en siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.